0: Somos, dicen, como copos de nieve, intolerantes a la frustración, flojitos y poco dados al esfuerzo. Pero yo miro a mi alrededor y veo jóvenes que tuvieron que dejar su país para encontrar un trabajo, jóvenes que estudian y trabajan a la vez, jóvenes que toman suplementos alimenticios para bajar el cortisol, sí, esto existe, o los que directamente son adictos a los antidepresivos. Jóvenes sobrecualificados, a los que pagan sueldos precarios y a los que ninguna empresa ofrece una carrera profesional seria en la que poder crecer, ahorrar y conseguir estabilidad sin ansiedad.
1: Repaso lo que he vivido, recuerdo nuestras promesas.
0: Os doy algunos datos muy elocuentes. Según el Instituto Nacional de Estadística, los jóvenes entre 25 y 29 años ganamos de media entre 1.300 y 1.400 euros netos al mes. Y ahorramos 8 veces menos que nuestros padres a nuestra misma edad, según un estudio de SADE. Claro, pero viajáis mucho, tenéis el último iPhone y estáis todo el día de restaurantes. Me echaréis en cara. Sí, es verdad, porque no tenemos horizonte y quizás vivir el momento es el único anestesiante que nos queda ante la imposibilidad de acceder a una vivienda y formar una familia.
1: Puede que al mirarme ahora con ojos de aquellos días.
0: Nunca olvidaré la experiencia de una amiga que un día, harta de no tener ningún tipo de expectativa de crecimiento en su empresa, decidió dejarlo todo e irse a trabajar como freelance mientras viajaba por el mundo mochila al hombro y de albergue en albergue. Cuando se lo comunicó a su jefe, él, ni corto ni perezoso, le contestó que qué suerte teníamos los de nuestra generación, que él no había podido vivir esa gran experiencia porque entró en la empresa como becario y fue ascendiendo y ascendiendo hasta que le nombraron jefe. Lo que no sabía aquel hombre es que ella, de haber tenido una carrera profesional sólida a la que aferrarse, jamás habría tomado esa decisión.
1: Juli del pie y Zanjok, borrachos junto al Danubio.
0: Decía el filósofo alemán Gadamer, padre de la hermenéutica, que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Quizás tampoco debemos juzgar el presente con los ojos del pasado. No es que seamos blandos o memos, simplemente tenemos retos diferentes. Y este debate no se puede plantear como una competición para ver quién sufrió más y quién lo tuvo más difícil. En las empresas existe una brecha generacional que tiene que ver con la falta de compromiso de las nuevas generaciones, es verdad. Y es responsabilidad de todos, de unos y de otros, de veteranos y jóvenes, encontrar una solución. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
2: Sobre tu falda.
3: Hasta mañana. 15 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de la Radio Pública.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, és dilluns 22 de juny, són 7:45 del matí i estem molt pendents dels termòmetres en un dia que arribem al pic de l'onada de calor, la primera de l'estiu. Aquesta passada nit ha deixat temperatures de nit tropical a diversos punts de Catalunya per sobre els 20 graus, a Santa Coloma de Queralt o a Falset i fins i tot de nit tòrrida a Barcelona. I durant el dia d'avui és previst que tornin a superar-se com ahir els 40 graus a punts de ponent. S'espera que arribem als 41 a Lleida o al Pla d'Urgell. Per tot plegat, es fa una crida a la precaució davant cops de calor, però també per perill d'incendi. Aquest dilluns, gairebé 300 municipis catalans tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat. Per tot plegat, ampliem la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
6: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor, la primera, de fet, d'aquesta temporada. Avui s'esperen 40 o 42 graus a zones de Lleida, més de 36 graus a l'interior i superant els 34 a zones del litoral. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia càlid predominen el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
5: I ens interessem també per quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns de moment amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes. Continuem de moment sense registrar incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, parlem ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de la capital catalana. A hores d'ara tenim retencions en tot el nus de la Trinitat. Cada retruc afecta també la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. També tenim congestió habitual en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera per la C-16. També al Vallès encara tenim retencions en sentit sud, a la AP7, entre la Roca i Montornès i Montmeló, també en direcció a Tarragona tenim retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També tenim retencions d'un quilòmetre a Parets del Vallès per la C-17 i a la C-59 a Caldes de Montbui, en sentit sud. També des de Llobregat, retencions habituals per la A2 i la B-23, en direcció a Barcelona des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia!
5: Aquesta hora està interrompuda la circulació de trens de la línia R14 de Rodalies per un incendi a l'estació transformadora entre Reus i Vinaixa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. També està interrompuda la línia R3 per una incidència a la infraestructura entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Arriba el pic d'aquesta primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures poden superar durant el dia d'avui els 40 graus a punts de Ponent, després que aquest diumenge s'hagin registrat màximes de 41 graus a Lleida i també al Poal, al Pla d'Urgell. Aquesta nit, a més un avís per calor nocturn, s'han registrat nits tropicals per sobre els 20 graus al Santuari de Caral, a Falset, a Torres del Segre o a Molló. També nits tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral, com Barcelona o Montserrat. Com dèiem, avui els termòmetres arriben al seu pic, però això no significa que la calor marxi. Olga Rodríguez.
7: L'onada de calor assolirà avui el punt àlgid i es mantindrà fins a Sant Joan, amb una mica de baixada, però les altes temperatures ens acompanyaran encara alguns dies més. Santi Segalés, cap de predicció del Meteocat, en declaracions en aquesta emissora.
8: Serà el dia àlgid, doncs ja gairebé la totalitat de Catalunya han avís fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts, sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i que la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que rematrà una miqueta.
7: Temperatures altes tant de dia com de nit, amb els primers avisos per calor nocturn aquesta nit passada i la pròxima.
8: Dos nits amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també a d'altres indrets del país.
7: Es tracta de la primera onada de calor de l'estiu, però no serà l'última. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu un estiu amb temperatures per sobre de la mitjana, com ha passat també els anys anteriors.
5: Doncs bé, amb les altes temperatures augmenta el risc d'incendi. Aquest dilluns els agents rurals activen el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat a gairebé 300 municipis de 22 comarques de la Catalunya Central, de Ponent i les Terres de l'Ebre. Per això demanen molta precaució al medi natural. En aquests episodis de calor extrema cal també reforçar la precaució davant possibles cops de calor. Gent gran, nadons, malalts crònics, persones sense sostre o les que treballen al carrer són alguns dels col·lectius més vulnerables davant aquests episodis. Els experts recomanen revisar rutines, tractaments i fugir no només del sol, sinó també de la calor acumulada. Maria Gómez.
9: Gorra, ulleres de sol i aigua són els acompanyants ideals per mitigar les conseqüències d'aquesta onada de calor. Però cal anar més enllà. Si ens fixem en la gent gran, cal revisar els seus tractaments. Jordi Mestre és metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid, a mi és necessari que els prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I, per tant, la calor doncs, pot influir.
9: Important tenir cura dels nadons i els infants perquè no s'acostumen a queixar. Una bona hidratació és bàsica i no només evitar el sol directe, també la calor.
10: Però de vegades els deixem a l'ombra, però allà també estan passant calor. A mi no corre l'aire, potser estan amb uns cotxets que no estan ventilant. A mi estan amb roba que és molt sintètica i que, per tant, no ajuda a transpirar.
9: Un altre col·lectiu que preocupa, les persones que treballen a l'aire lliure. Camil Ros, secretari general de la UGT Catalunya, ras i curt.
11: A partir de certa hora i de certa temperatura, En cas de dubte, no hi ha dubte. Aquella persona ha de deixar de treballar i ha d'estar en un lloc on la seva salut no estigui en risc.
9: Consciència també amb les persones que viuen i dormen al carrer i que no disposen de mecanismes o eines per poder-se refugiar de les altes temperatures. Les entitats vetllen pel seu benestar, però cal també la implicació de les administracions públiques.
12: Molta precaució també en el bany per evitar accidents i ofegaments. Avui, en aquest sentit, Tarragona continua de dol per la mort de tres menors aquest cap de setmana quan es banyaven a la platja de la Rabassada divendres a la tarda, quan hi havia bandera groga. Aquest diumenge el municipi ha fet un minut de silenci. L'ha seguit el nostre company Joaquín Calvente.
13: Tercer dia de dol oficial avui a Tarragona, una ciutat consternada per la mort dels tres infants, el Michael, l'Elias i l'Andine. Aquest diumenge al migdia, davant de l'Ajuntament, s'ha dut a terme un minut de silenci marcat per l'emoció i el dolor i trencat per un llarg aplaudiment. A la concentració de dol pel traspàs dels joves han estat presents alguns dels familiars, entre llàgrimes abraçades i gestos de consol entre ells. Condolències també del president de la Generalitat, Salvador Illa, de l'alcalde, Rubén Viñuales, entre d'altres membres del govern i del consistori. Molts veïns i amics també han assistit a la plaça de la Font per retre homenatge als menors i acompanyar els familiars. Un equip de psicòlegs i sanitaris del SEM han atès a alguns assistents afectats. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha insistit en la importància de respectar les indicacions pel que fa al bany a les platges.
14: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no?
13: I ha demanat corresponsabilitat a la ciutadania.
12: Les 7 i 53 minuts, l'exconseller d'Interior Joan Ignasi i Helena i l'exlíder d'Iniciativa Ibers Joan Herrera estan citats avui a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Se'ls investiga per presumpta prevaricació per diverses contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. Qui en sabem? Núria Alcalà.
15: Sí, en concret, la causa investiga una sèrie de contractes menors per serveis d'assessorament jurídic amb la consultoria Sinergia, administrada per Joan Ignasi Helena i Joan Herrera. El jutge veu indicis que el consistori hauria fraccionat els contractes per evitar la licitació pública i va emetre un total de 22 factures per valor de 25.000 euros, malgrat els informes desfavorables de la interventora municipal. La causa investiga també l'adjudicació a Sinergia de la planificació d'un casal municipal per valor de 5.000 euros sense IVA, quan la mateixa tasca, segons el jutge, la podia fer el personal municipal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya conclou que Joan Ignasi Helena no podia ser aliè a la normativa de contractació pública perquè, a més d'advocat, va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú. Per això el considera cooperador necessari d'un presumpte delicte de prevaricació i ha assumit la instrucció contra ell per la seva condició de forat. També contra Herrera, qui, recordem, va deixar la primera línia política l'any 2015. Aquesta investigació es va iniciar als jutjats del Vendrell i se centra en l'època de l'alcaldia de Félix Alonso, qui per part seva està imputat per aquests mateixos fets al Tribunal Suprem, perquè és diputat al Congrés per sumar.
12: I de la plana política, Jordi Martí Galbi serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de guanyar les primàries del partit amb un 40% dels vots i han participat més de 600 persones d'un cens de 900. L'actual líder de Junts a l'Ajuntament, que ha comptat amb el suport de Xavier Trias, ha estès la mà als seus rivals a les primàries per remar tots en la mateixa direcció.
16: Només podem aspirar a guanyar si ens obrim a tota la ciutadania i fem les coses ben fetes i generem confiança i generem, diguem-ne, la convicció de que som millors que no pas els que hi ha ara, que, evidentment, doncs, això sí, es gasten molts diners en publicitat, però realment les coses van enrere com els crancs.
12: Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de diumenge. La víctima ha interposat una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport i escalf a la víctima i a la seva família. Ha condemnat la presumpta agressió i assegura que la ciutat no hi ha lloc ni per l'odi ni per la intolerància. A En esports, comencem parlant de bàsquet. El Barça s'enfronta aquest vespre al València en el tercer partit de la final dels play-offs de la Lliga CB. Els blaugrana intentaran remuntar al Palau Blaugrana després de la derrota de dissabte contra els valencians al Roig Arena, que manté els marcadors en empat a 1 en l'eliminatòria al millor de 3. En ciclisme, Paula Blasi s'endú la Volta a Catalunya, que ha tancat la seva darrera etapa aquest diumenge a Barcelona. La neerlandesa Marianne Vos ha guanyat l'etapa, però la ciclista d'Espluga s'ha proclamat campiona amb els mallots de millor ciclista a la muntanya, millor ciclista jove i millor ciclista catalana.
17: És una carrera molt especial per mi, la porto marcada des de l'any passat que no vaig poder córrer i bueno, de fet fa dos anys quan vaig caure no vaig poder disputar el que m'hagués agradat. Estava bastant nerviosa perquè sabia que no era el guió que esperava, però sabia que podia passar alguna cosa així. Al final és un port bastant rodador i amb bastant vent, era bastant obert. Però bueno, també anava no amb les millors cames, així que he hagut de tirar molt mentalment i a dir porto molt temps preparant aquesta carrera i ho he donat tot.
12: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Liceo 4-2 i força el cinquè partit de final de l'Hockey Lliga, que es decidirà dimarts demà al Palau dels Esports de Riazora, a Corunya. I en motor, victòria de Marc Márquez al circuit txec de Brno, que retalla 25 punts al líder Bezeki en la classificació mundial. De la cultura parlem d'un museu fora del museu, una iniciativa del MACBA que porta una quarantena de peces de la seva col·lecció a espais quotidians d'arreu de Catalunya, Agnès Batlle.
18: Són una quarantena de peces majoritàriament fotogràfiques amb l'objectiu d'apropar l'art a la vida quotidiana. Des d'una cafeteria, un dentista, biblioteques, un autobús, un tanatori o fins a dues perruqueries, entorns vius on la ciutadania hi entra espontàniament. Martí Manent és el comissari.
19: Aquest projecte el que busca és intentar preguntar-se sobre com ens relacionem amb l'art contemporani, on veiem art contemporani i quina distància en tenim. I moltes vegades ens pot semblar que està lluny i no és el cas. O sigui, l'art ens parla del dia a dia, ens parla de la realitat, ens permet a vegades escapar-nos d'aquesta mateixa realitat i aquest projecte neix amb aquest desig, aquesta voluntat d'apropar l'art, en aquest cas una col·lecció d'un museu, a llocs que habitualment no serien el lloc de presentació.
18: Estigueu atents als clients dels paradistes, per exemple, del mercat del centre de Vilanova i la Geltrú, els usuaris del bus de Martorell o els que passeu pel tanatori de Lleida. Allà hi trobareu, per exemple, una peça de Fina Miralles, a la creadora de Manresa el retrat de Colita, que en va fer Joan Brossa. A Valls, la perruqueria Hermes acull la sèrie Davant darrere de Francesc Abad, emulant un tractat clàssic de composició i fotografies policials alhora. Art fora del museu, a 20 poblacions catalanes fins al 30 de novembre.
12: I acabem el ritme de Remei de Calafresca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Adisió Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
2: Bona tarda, passen uns segons de dos quarts de dues. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per calor intensa en la primera onada de calor d'aquest estiu. Moltes comarques superen els 40 graus, sense oblidar les nits tòrrides, més de 25 graus, sobretot a les comarques de la façana litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, insta a tenir cura de la població més vulnerable.
3: Anar molt en compte amb les persones vulnerables, sobretot els nens, les persones grans, que estan a la nostra responsabilitat, pues recordar-los que tenen que vigilar amb el sol, que tenen que no estar fora, tenen també que beure, que hidratar-se bé, això també és molt important fer-ho. I recordem, sobretot, mai deixar una persona, un animal, a dintre d'un vehicle tancat amb aquesta calor. Això, que tothom ho tingui al cap, perquè és un perill grandíssim.
2: Pic de calor que situa el 60% dels municipis catalans en risc elevat i molt elevat per perill d'incendi. Les autoritats recomanen extremar la prudència, sobretot amb la pirotècnia, que ara demà a la Revetlla de Sant Joan. A banda, amb la calor també cal estar alerta si volem evitar ofegaments després d'un cap de setmana tràgic a Catalunya amb 4 víctimes mortals, 3 adolescents i una persona gran. Unes morts que es podrien haver evitat si haguessin actuat amb prudència i haver seguit les normes tant pel que fa a banderes com al dispositiu de socorristes. I en aquest sentit, Ramsés Martí, professor de Salvament i Socorrisme, apel·lava a Ràdio 4 a la corresponsabilitat.
4: La població sovint no és conscient dels perills als quals se sotmet. I aquí està el gran problema. Cal augmentar la corresponsabilitat. L'administració, sigui local, sigui autonòmica, ens han de protegir. Però és gairebé impossible protegir una població que no és corresponsable de la seva pròpia seguretat.
2: És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dilluns 22 de juny, però n'hi ha molts altres. Anna Pujol, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Nega vincles polítics.
5: El diputat d'Esquerra i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2011 i 2019. Desvincula els serveis d'assessoria jurídica de la seva carrera política perquè diu no tenia vinculació amb cap partit en el moment dels fets. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'investiga juntament amb l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya i Verds, Joan Herrera, pel suposat fraccionament de contractes per evitar la licitació pública. L'alt tribunal català el considera cooperador necessari d'un presumpte delicte de prevaricació.
2: Comencen les vacances escolars i els casals d'estiu.
5: Aquest matí han començat les activitats amb nervis i emoció per part dels infants.
6: Tinc moltes ganes de venir al casal, fem esports, jocs d'aigua i dijous anirem al Tibidabo.
7: Una mica de por que anava sola a la platja, però ara estic amb els meus companys i ja no tinc tants nervis.
5: Moltes famílies aposten pels casals per poder conciliar la feina amb el lleure dels més petits, malgrat implicar una despesa considerable per a les famílies, 150 euros per setmana de mitjana.
2: 47.600 expedients de regularització de migrants.
5: Estaven pendents abans que comencés el procés de regularització extraordinària i el govern els ha resolt en 2 mesos. La gran majoria, uns 42.500, han estat resolts favorablement. 41.500 són casos d'arrelament, 5.200 de menors no acompanyats i uns 850 són per asil. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
8: 42.545 persones que ara mateix han vist que han passat d'una situació administrativa irregular a una situació administrativa en la que poden residir i treballar legalment a Espanya i, per tant, doncs, crec que són notícies realment molt positives.
2: De la cultura parlem, del Festival Art Nou.
5: Diverses galeries i espais d'art de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat participen d'aquest Festival d'Art Emergent, que aquest dijous inaugura la seva 15a edició, una oportunitat per als creadors que durant tot l'estiu poden exposar les seves peces i fer-se un nom al sector. Aquest 15è aniversari, el certamen creix amb la participació de més d'un centenar d'artistes emergents i l'augment de galeries i espais.
2: Gràcies, Anna. Ara també un moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, fins ara, que bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha una situació viària força complicada a l'autopista AP7, arran de 2 accidents, hi ha retencions en sentit sud, a la calçada en sentit Martorell, amb aturades entre Sant Feliu de Buixalau i fins a arribar a Gualba. Aquesta retenció és arran d'un accident mortal que hi ha hagut a l'altura de Sant Celoni, encara, com dèiem, queden un tram de 8 km i mig de retencions. Més endavant, també us trobareu aturades aturades de 5 quilòmetres a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud també, arran d'un altre accident amb un camió implicat. En aquest punt hi ha dos carrils oberts de 4 que té la calçada en aquest tram. També hem de destacar retencions en aquests moments a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària i també la zona de Bon Pastor, amb retencions en sentit Trinitat, i a la ronda a dalt també aturades a la zona d'Horta i a la Botanora, Santa Coloma de Gramenet, un quilòmetre de retencions per accedir a la capital catalana. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: I la previsió del temps, a Emet, Noelia García.
10: Comença la setmana amb molta calor i altes temperatures, amb la primera onada de calor d'aquesta temporada. Avui s'esperen més de 40 graus a zones de Lleida i es superaran els 36 a moltes zones de Catalunya. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona.
1: Edició migdia. Anna Bañeres.
2: La història dels trens està lligada a la revolució industrial. Va néixer al segle XVIII i XIX, transformant per sempre la geografia, l'economia i la percepció de la distància al món. A Espanya, el primer ferrocarril es va construir a ultramar el 1837, unint l'Havana i Bejuicà a la Cuba. A la península, la fita va tenir lloc el 28 d'octubre del 1848, amb la inauguració de la línia Barcelona-Mataró, impulsada per l'empresari Miquel Viada. Gairebé un segle després, el 1940, es consoliden els trens Talgo. A l'any 1988, Renfe crea la Direcció Autònoma de Rodalies. El 2010, la Generalitat adopta la marca comercial de Rodalies, prenent com a base els serveis operats per Renfe. I tot just fa mig any es va crear formalment una empresa pública mixta Rodalies de Catalunya, SMAE, participada per la Generalitat i Renfe per assumir la gestió directa de les línies. L'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega impulsa per al curs que ve una formació en infraestructures ferroviàries. D'aquesta manera es formarà personal qualificat per gestionar la línia de Rodalies de Lleida a Terrassa, que s'ha de posar en marxa el 2027. Joana Cendra.
11: La formació s'enfocarà vers el manteniment d'infraestructures ferroviàries, les telecomunicacions i els sistemes de seguretat, l'enginyeria i l'electrònica, i també la formació de maquinistes en un futur. S'impartirà dins els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Secretari General de Territori, Jordi Terrades.
12: En la necessitat de formar a nous professionals que treballin, perquè el nostre sistema ferroviari sigui un sistema cada dia de més qualitat.
11: Amb aquesta aposta es pretén revitalitzar l'Escola de Sobrestants de Tàrrega i convertir el centre en un referent per la formació de professionals del sector ferroviari. A més de les places de Tàrrega, se n'oferiran a tres instituts més del país, Vilanova i la Geltrú, Mollet i Barcelona. L'ampliació permetrà triplicar l'oferta i arribar fins a les 305 places.
2: I no hi ha dia que passi que les incidències a Rodalies no preocupin els seus viatgers. De fet, avui s'han vist afectades les línies R3 i R14 per robatoris de coure que han obligat a interrompre el servei. Amb tot això, les vies per on circulen els trens de Rodalies es preparen per tenir un nou inquilí, el tren llançadora cap a l'aeroport que gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat. I associacions i partits polítics critiquen que la xarxa s'ampliï amb una línia que només porta cap a l'aeroport. És un reportatge de la Cristina Martín.
13: Rodalies viu una crisi contínua i l'accident de Gelida a finals de gener ho va accentuar tot encara més. Mesos de línies tallades i serveis alternatius que s'han sumat a les incidències, als endarreriments i als trens cancel·lats de cada dia. Els usuaris fa temps que han perdut l'esperança.
14: La meva relació amb Rodalies cada vegada és més escueta, sobretot perquè ja no hi confio mai.
15: Jo hi he hagut moltes vegades, per exemple, que no he arribat a classes.
16: No te dan alternativa. Si te tienen que dejar en una estación tirado, te dejan en una estación tirado.
15: Van amb retard, a vegades no arriba a la destinació i es para abans.
17: La meva experiència amb els Rodalies des del 90 és nefasta.
13: Amb tot aquest panorama, la xarxa ferroviària es prepara per incorporar una nova línia. El futur tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb l'aeroport serà gestionat per Ferrocarrils, però transcorrerà per les mateixes vies de tren per on circulen línies de Rodalies com l'R2. Els experts avisen que aquest nou servei afegirà més tensió a una xarxa al límit. Des d'un principi ho ha alertat l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, tal com explica el seu portaveu, Carles García.
18: Tant el túnel de Plaça Catalunya com el de Passeig de Gràcia actualment ja tenen molts problemes de saturació, i si encara el carreguem més amb una línia que només va fins a l'aeroport, que només es queda pràcticament molt a prop de Barcelona, doncs aquest espai no podem aprofitar per altres línies de Rodalies.
13: La futura R Aeroport començarà a Sant Andreu i farà parades al Clot, Passeig de Gràcia, Sants Bellvitge i al Prat de Llobregat. A l'aeroport, a diferència del que passa ara, els trens no es quedaran a la Terminal 2 i arribaran fins a la Terminal 1. Amb una freqüència de 15 minuts, el nou tren omplirà més la xarxa i això implicarà que les diferents línies de Rodalies tindran menys forats lliures per recuperar-se en dies complicats.
18: Per resiliència, en cas de que hi hagi algun tren que s'avariï o que tinguem alguna incidència, s'han de deixar solcs lliures, és a dir, estonetes, que no passi cap tren, per tal que, si algun tren va amb retard, pugui ocupar aquest espai lliure. Què passa? Que si nosaltres posem la R Aeroport, n'eliminem aquests espais lliures, que si un tren va amb retard, no obtindrà cap espai en el qual pugui entrar.
13: La PTP alerta que això provocarà un efecte dominó i s'aniran acumulant retards quan es produeixin incidències. Una crítica que també comparteixen partits polítics com els comuns. Davant de tot això, la majoria dels usuaris habituals de Rodalies ho tenen clar.
14: Em sembla indignant que es dediquin els diners per prioritzar un servei que afavoreix, sobretot, el turisme.
19: Cualquier ciudad europea, las grandes capitales de Europa están bien conectadas con el aeropuerto y el centro y como turista se agradece que haya ese servicio.
20: Afegir més trens en el sistema actual em sembla inviable, és a dir, crearà més col·lapse.
21: I això retrasaria molt més les línies diàries.
13: Les obres de construcció de la R Aeroport s'han allargat durant més d'una dècada. La primera pedra es va posar en temps del govern de Mariano Rajoy, l'any 2015, i en aquell moment ja acumulava anys d'endarreriment. I no ho ha deixat de fer. La falta d'inversió, però també la pandèmia i problemes amb el disseny, han anat ampliant un calendari de treballs que en un principi havia d'acabar l'any 2018. Tot això sense oblidar que la Terminal 1 de l'aeroport de Barcelona es va inaugurar fa gairebé 20 anys i es va fer sense connexió ferroviària, a diferència del que passa en Barajas. Les previsions se situen ara en que el nou tren llançadora començarà a funcionar a principis del 2027. Aquests retards en les obres s'han acompanyat amb una batalla entre Renfe i la Generalitat per veure qui havia de gestionar el nou servei. Els anteriors governs de Junts i Esquerra van defensar que fos Ferrocarrils, però Renfe preferia Rodalies. Finalment, l'executiu de Salvador Illa ha apostat per Ferrocarrils. Joan Carles Salmerón, expert ferroviari.
22: Per primer cop veurem com FGC explota serveis, com passa a tot Europa, amb empreses regionals, sobre aquesta xarxa de DIF. Quan veurem com aquests trens de FGC circulen per xarxa de DIF, veurem si pateixen les mateixes incidències que estan patint els trens de Renfe dia d'avui.
13: Els trens els està fabricant la multinacional Alstom a la planta que té a Santa Perpètua i no s'estan complint els calendaris. Es tracta d'un model que es troba en altres ciutats del món, segons explica el president i conseller delegat d'Alstom a Espanya, Leopoldo Maestu.
23: Uns trens que beneficiaran el milió de ciutadans i turistes que cada any utilitzen l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat i que disposaran d'un servei equiparable al Heathrow Express de Londres, el Sprinter de Amsterdam, el Leonardo Express de Roma Fiumicino o el City Airport Train de Viena.
13: La comanda, valorada en més de 170 milions d'euros, es traduirà en 10 trens que connectaran Passeig de Gràcia amb la T1 de l'aeroport en només 20 minuts. El nou servei tindrà moltes facilitats per als viatgers, tal com apunta Salmerón.
22: Disposaran de moltes més comoditats pel viatger amb aquestes pantalles que donaran informació en temps real, amb grans maleters per poder portar les maletes, amb connectors per carregar el mòbil USB.
13: El traçat de la nova línia circula en bona part per vies de DIF existents, però també ha calgut construir un nou ramal per connectar el Prat de Llobregat amb la T1. Aquestes noves vies ja estan enllestides després d'anys d'obres, però encara falta acabar de polir les estacions. DIF preveu fer les últimes proves aquestes setmanes i deixar la infraestructura llesta per rebre els nous trens.
2: I de la cultura, un museu fora del museu. És una iniciativa del MACBA que porta una quarantena de peces de la seva col·lecció a espais quotidians d'arreu de Catalunya, ens ho explica l'Agnès Batlle.
24: Són una quarantena de peces, majoritàriament fotogràfiques, amb l'objectiu d'apropar l'art a la vida quotidiana. Des d'una cafeteria, un dentista, biblioteques, un autobús, un tanatori o fins a dues perruqueries. Entorns vius on la ciutadania hi entra espontàniament. Martí Manent és el comissari.
25: Aquest projecte el que busca és intentar preguntar-se sobre com ens relacionem amb l'art contemporani, on veiem art contemporani i quina distància en tenim. I moltes vegades ens pot semblar que està lluny i no és el cas. O sigui, l'art ens parla del dia a dia, ens parla de la realitat, ens permet a vegades escapar-nos d'aquesta mateixa realitat i aquest projecte neix amb aquest desig, aquesta voluntat d'apropar l'art, en aquest cas una col·lecció d'un museu a llocs que habitualment no serien al lloc de presentació.
24: Estigueu atents als clients dels paradistes, per exemple, del mercat del centre de Vilanova i la Geltrú, els usuaris del bus de Martorell o els que passeu pel tanatori de Lleida. Allà hi trobareu, per exemple, una peça de Fina Miralles, a la creadora de Manresa el retrat de Colita, que en va fer Joan Brossa. A Valls, la perruqueria Hermes acull la sèrie Davant darrere de Francesc Abad, emulant un tractat clàssic de composició i fotografies policials alhora. El seu gerent, Carles Carrion, explica l'impacte que ha tingut entre la clientela.
0: Ho troben interessant, després de que els expliqui doncs, de què va això, i els quatre restants que no diuen res, jo procuro en qualsevol moment doncs, atreure'ls el tema i explicar-los.
24: Art fora del museu, a 20 poblacions catalanes fins al 30 de novembre.
2: I 2:45, moment per l'actualitat esportiva. Marga Llop, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Esports.
3: Lamine Yamal va obrir la golejada de la selecció espanyola contra Aràbia ahir en la seva primera titularitat al Mundial. Un triomf que permet l'equip de De La Fuente encapçalar el seu grup després d'un nou empat de la sorprenent Cap Verd, també contra Uruguai. Parlem del Mundial, però també especial atenció al poliesportiu amb el tercer partit de la final de l'ACB que jugarà avui al Barça de bàsquet a les 8 del vespre contra el València al Palau amb empat a una victòria al marcador. I demà serà el torn del futbol sala i l'hoquei patins. A futbol sala, primer match ball del Barça contra el Pozo a Múrcia després del 2-0 del Palau, i a l'Hockey Lliga l'Igualada va forçar ahir el cinquè i definitiu partit que jugarà demà contra el Liceu a Corunya. Aquests i altres temes a continuació. Comencem. I el que dèiem, la selecció espanyola líder del seu grup, amb protagonisme català i especialment de Lamine Yamal. Parlem del Mundial. Germà García, bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, era la 12a jornada del Mundial de Futbol dels Estats Units, Canadà i Mèxic, i Espanya va jugar el seu segon partit a Atlanta contra Aràbia Saudita i amb un bon resultat. Ara sí, després del fracàs del primer partit contra Cap Verd, ahir va golejar per 4-0. Gol que va marcar Lamine Yamal, que va ser titular als 10 minuts de partit. Després marcaria Oyarzabal dos gols en els minuts 21 i 24 i per cloure ja la represa, gol en pròpia porta del conjunt àrab. Per tant, doncs, resultat important pel Barça que, a més, sumat amb la sorpresa que hi va haver a Miami en l'altre partit d'aquest grup H, d'Uruguai 2, Cap Verd 2, dona a Espanya la primera posició d'aquesta classificació en 4 punts, seguit d'Uruguai, Cap Verd amb 2 punts i tanca Aràbia Saudita amb 1 punt. Val a dir que hi van ser titulars Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Marc Cucurella, com a català, ja jugador del Real Madrid, I ja a la represa, la segona part, va entrar Ferran Torres, precisament substituint Lamine Yamal. No van jugar cap minut, David Raya, Marc Pubill, Eric García, Gavi i Víctor Muñoz. Però el gran protagonista, com bé deies, Lamine Yamal, que feia aquestes declaracions un cop va finalitzar el partit, tot parlant de que aquest primer gol que va marcar per Espanya era un gol molt especial per ell.
6: Bueno, al final el cariño que me están dando es algo increíble, eso me hace salir con más fuerza, entonces cuando marca el primer gol ha sido muy especial. Poder ver a mi madre, a mi familia, a mis amigos desde casa, a mi novia, a celebrarlo, es lo más grande que hay y a la afición al final, que cuando salta a calentar ya me han gritado mucho.
4: No només això, sinó que a més no refusa el fet de que hi ha molta gent que dona com a favorita a Espanya de cara a endur-se aquest Mundial. L'escoltem.
6: Rodríguez, Balón de Oro, Pedri, para mí es el mejor mediocampista del mundo. Tenemos a Nico, tenemos a Olmo, a Cucu, es que todos, Mikel, casi el MVP. Yo creo que todos somos muy buenos, sí que es verdad que si puedo ayudar en algo, en la mentalidad o en algo, pues para eso estaré aquí. Y creo que somos jugadores de talla mundial y por eso somos los favoritos.
4: I per últim, Lamine Yamal, tot dient que si hagués estat una final, en lloc d'un partit de fase de grups al partit d'ahir, hagués jugat els 90 minuts. L'escoltem.
6: Si hubiera sido la final hubiera estado al 100%, pero bueno, no somos tontos tampoco, no iba a estar al 100% cuando íbamos 3-0 en el minuto 40, entonces hay que ir con calma, hay que tener cabeza, así que es verdad que a mí me cuesta un poco, pero paso hasta el míster para que me dé calma y muy contento por la victoria.
4: Proper partit per a Espanya serà la tercera i última jornada d'aquest grup A. H serà el dissabte, dia 27, a partir de les 2 de la matinada, hora aquí a casa nostra.
3: Matinada de dissabte a diumenge, exacte.
4: Les 2 de la matinada. Espanya, com deia, jugarà contra Uruguai sense Ronald Araujo, que ahir tampoc va jugar, recordem que està lesionat. Aquest partit es jugarà a Guadalajara i a la mateixa hora, perquè l'última jornada cal jugar tots els partits a la mateixa hora, Cap Verd jugarà contra Aràbia a Houston. Altres resultats que s'han donat tornat aquesta passada matinada i en el dia d'ahir. En el grup F, Monterrey, Tunísia 0, Japó 4. Els japonesos estan llançats en aquest Mundial, ja estan classificats. I dissabte recordem que Països Baixos de Ronald Koeman va apallissar 5-1 Suècia, amb Frenkie de Jong, que va jugar 60 minuts. En el grup E, Ecuador 0, Curaçao 0. Curaçao és curiós perquè ja ha sumat 2 punts en aquest Mundial. I dissabte, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1, i això que va haver de remuntar un 0-1 advers al conjunt alemany, que pràcticament ja té a tocar la classificació. Per últim, en el grup G, Bèlgica 0, Iran 0. Per avui, i aquesta matinada, és la 13a jornada, amb aquest panorama, amb aquesta agenda que tenim. A les 7 de la tarda jugarà Argentina de Leo Messi contra Àustria, en el grup J, jugaran a Dallas. A les 11 de la nit, sempre parlo en horari català, França jugarà contra Iraq, en el grup I, a Filadèlfia. A les 2 de la matinada, Noruega-Senegal, grup I també a Nova York. I per últim, a les 5 de la matinada, qui tingui humor de poder veure aquest partit,
3: que hi ha
4: entre
3: gent per
4: Jordània...
3: tot.
4: Sí, hi ha per tot. Jordània-Albània, del grup J, que es disputarà a San Francisco.
3: Doncs ja ho sabeu, com sempre us dic, si podeu aguantar sense dormir, tenim molts partits de futbol per veure. Germans, ho continuaràs explicant. Gràcies. Bona tarda.
4: Perfecte. Adéu.
3: I no deixem el futbol perquè a casa nostra el Girona continua sense entrenador de cara a la temporada vinent a segona divisió, però comença a sonar un nom amb força, en Josep Guardiola.
1: Si res no es torça en les pròximes hores, màxim en un parell o tres de dies, s'hauria de donar per anunciat el nou entrenador del Girona Futbol Club. Quique Cárcel l'ha escollit en clau interna. Quique Álvarez i el seu germà Òscar, ara mateix tàndem que ha dirigit el Girona B les dues últimes temporades, són els escollits. Quique Álvarez va ser jugador del Barça B, també del Logroñés, del Lleida, però sobretot del Villarreal, amb qui va jugar 7 temporades a primera divisió. Com a tècnic va ser ajudant de García Pimienta i d'Òscar García Junyent, el juvenil A del Barça, i també de Javi Calleja al Villarreal i l'Alavés a primera divisió. En solitari ha dirigit el Girona B com a única experiència. Ara fa 2 anys el va agafar a tercera federació i el va pujar a segona, i en l'actual temporada l'ha mantingut en aquesta nova categoria. Quique Cárcel li dona l'oportunitat de debutar com a primer entrenador en un Girona que avui ha presentat oficialment la nova vestimenta de la campanya vinent. S'abandona la samarreta pràcticament en blanca de l'últim exercici i es torna a les tradicionals ratlles blanc i vermelles verticals. També es recupera el pantaló blau, que ha estat identificatiu del club durant molts anys, i les mitges seran de color blanc. Vestimenta i nou entrenador, per tant, nous a Montilivi.
3: Gràcies, i un apunt del Centre d'Esport Sabadell, perquè en les darreres hores hi ha hagut polèmica. El porter de l'equip sabadellenc, Diego Fuoli, ha demanat disculpes per haver incitat els aficionats arlequinats a insultar el president del govern, Pedro Sánchez, durant la celebració de l'ascens a la segona divisió aconseguit divendres passat. En un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social X, Fuoli s'ha disculpat tant al club com als seus companys. El club ja havia expressat abans el seu malestar i el seu rebuig a l'acte del porter. Recordeu que divendres el Sabadell va eliminar el Zamora i torna, després de 5 anys, a la segona divisió. I en bàsquet, la final de la CB entre el Barça i el València es trasllada aquesta setmana al Palau Blaugrana, on aquest vespre a les 8 es disputa el tercer partit amb empat a 1 després dels 2 partits del Roig Arena. Arribar a casa amb un partit guanyat a València és una bona situació, però no cal oblidar que l'equip va perdre el segon per més de 30 punts. Per tant, ens preguntem quin Barça veurem avui. Ho sabrem aquest vespre al Palau. Josep Capel, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, tot una incògnita, com tot el que està succeint amb el Barça segurament aquesta temporada. Com deies, tercer partit a la final, després d'aquest 1-1, després d'aconseguir guanyar el primer dels 2 partits, per tant es disputaran segur 2 partits al Palau. Alguns pensarien, doncs home, el factor pista el recuperen, el Barça favorit. Doncs bé, ben bé no és així, per 2 raons bàsicament. Una, perquè el Palau no és el d'altres temporades, de 40 partits oficials, 27 victòries, però ni més ni menys que 13 derrotes, i perquè València ja ha demostrat que pot guanyar en qualsevol pista. Sense anar més lluny, als quarts de final de l'Eurolliga va ser capaç de, després de perdre dels 2 primers partits a València, de guanyar 2 partits a Grècia i acabar classificant-se per la Final Four. És per això que deia Satoransky que el factor pista no és tan important aquesta temporada.
7: Que perdieron los dos primeros partidos en València y luego bueno, jugaron increíble, ¿no? en Panathinaikos, y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no?
5: Anem a veure també el rendiment, sobretot en encert, Marga, perquè, per exemple, en el primer partit on el Barça va guanyar la pròrroga, l'encert en els triples va ser extraordinari. En el segon van aconseguir els jugadors valencians pràcticament deixar inèdits a Panther o a Clyburn. I això serà també un aspecte clau, la intensitat defensiva, com explicava el base de València, Cárdenas.
8: Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que mantener la misma mentalidad que tuvimos el otro día de intentar salir súper agresivo. Y bueno, sabiendo que ellos tienen jugadores de muchísima calidad que son capaces de meter tiros muy difíciles y no venirnos abajo cuando ellos tengan esos momentos de anotación.
5: Doncs l'encert exterior i la intensitat defensiva, claus també evidentment en el Barça i sobretot l'encert de les individualitats, que van estar molt bé en el primer partit, Marga, però en el segon la veritat és que van rendir a un baix nivell. I els dubtes el propi Satoranski i Juani Marcos, que en el segon partit, recordem, es va torçar un turmell. Veurem si els dos poden participar en el partit avui, que començarà, com dèiem, a partir de les 8.
3: Doncs sort pel Barça. Gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: I al contrari de l'equip de bàsquet, el Barça de futbol sala té el factor pista a favor i jugarà demà el tercer partit de la final a Murcia, on es trasllada la sèrie després que el conjunt blaugrana derrotés el Pozo els dos primers partits al Palau. Per tant, els homes de Javi Rodríguez tenen demà a Múrcia el primer matchball per guanyar la Lliga. Què en diuen al respecte als protagonistes? Jaume Riela, bona tarda.
9: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, un pas més, el que queda. Uh-huh. Potser el definitiu per aixecar el vuitè títol de Lliga de la història de la secció, després de la primera victòria, amb molta èpica, amb una gran remuntada i als penals, i de la segona, que va ser més contundent. L'equip blaugrana està 2-0 en una eliminatòria que, com deies, viatja a Múrcia. Tocarà un ambient que serà clarament hostil i del qual en som ben conscients els jugadors, tal com explica Sergio González.
10: Ja sabem, quan anem per diferents camps, no? Com d'hostils són a vegades per nosaltres, que a vegades doncs, bueno, sembla que representem algú diferent o no sé molt bé, però sí que existeix algú especial en contra del Barça i en contra doncs una mica d'aquí de l'equip, però nosaltres ens encanta.
9: Els jugadors han apuntat que no pensen marcar, que si perden hi ha un quart partit i que fins i tot hi ha opció de tornar al Palau Blaugrana en un cinquè, que volen sentenciar la Lliga ja a Múrcia, en aquest tercer. El tanc Antonio assegurava que això li deixaria una mica de mal sabor de boca pel fet de no poder aixecar el títol al Palau Blaugrana davant de l'afició barcelonista. L'entrenador Javi Rodríguez s'ha mostrat molt més pràctic.
11: No podernos despedir aquí de la gente con el título aquí, no, que no se preocupen, que ya yo escribo por Instagram y le digo que muchas gracias a todos por el ánimo y por el apoyo durante todo el año, que son unos campeones como lo demostraron en estos dos partidos y ya la temporada que viene será más y mejor.
9: Doncs ja posaria un missatge a xarxes Javi Rodríguez, que per cert celebrava poder comptar en aquest tercer partit amb Pito, després que el pivot brasiler hagi complert la sanció. Demà a 8:15 al Palacio de los Deportes de Múrcia, aquest partit, el tercer duel de la final entre el Pozo i el Barça, els blaugranes seran campions si guanyen, en cas contrari aniria amb el quart partit, que també seria a territori murcià.
3: Doncs emoció assegurada, gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: I en hoquei patins, l'Igualada va forçar ahir el cinquè i definitiu partit a la final de l'hoquei Lliga, guanyant els dos partits a casa i posant ahir el 2-2 al marcador. El títol es decidirà demà a Corunya. Àlex Carazo, bona tarda.
12: Bona tarda. Qui li hauria dit a l'Igualada el passat diumenge 14, quan va perdre el segon partit de la final 8-2 a Corunya, que hi tornaria 9 dies després al Palau d'Esports de Riazor a jugar-se el títol a un sol partit. Però l'equip de Marc Muntaneu ha aconseguit, ha guanyat els dos partits a casa, el segon ahir 4-2 per empatar l'eliminatòria. Així sonava el pavelló de les Comes al final del partit, després dels dos gols de Matías Pascual i de Marc González, que van certificar el triomf de l'Igualada 4-2 per, com diem, enviar la final del partit decisiu a Corunya, a la pista del Liceu. Marc Muntaner, entrenador dels anoienys.
16: Ens ho posarà molt difícil, el segon partit ja vam veure què va passar, tres penals en 5 minuts... I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
12: Demà mateix, partit decisiu pel títol. Qui guanya aixecarà l'hoquei Lliga, Liceu Igualada, 9:15 del vespre.
3: Doncs esperem que sigui l'Igualada, que fa molts anys que no aconsegueix.
12: Des del 97.
3: Des del 97, déu-n'hi-do. Gràcies, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: I encara hem de parlar de més qüestions. En handbol, avui hem conegut la renovació del contracte del jugador eslové del Barça, Vlad Jang, per 2 anys, fins al 2030.
26: Pues de verdad, yo creo que es este sueño de todos los jugadores vestir esta camiseta y además tanto tiempo. Y nada, de verdad que me siento como en casa, en final he ganado primer Champions aquí en Barça, los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa y esto es de verdad un club, un más que un club y me siento muy bien.
3: I recordem coses importants del cap de setmana. El català Marc Márquez va guanyar la segona prova consecutiva, el Gran Premi de la República Txeca, i es col·loca només 40 punts del líder Marco Bezzecchi. L'escoltem.
14: Estamos más cerca de a 40 puntos. Pasar el verano y a partir del verano a ver cómo volvemos y ahí te diré estoy listo, no estoy listo o veremos. Pero obviamente pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
3: I Paula Blasi no deixa de guanyar, va ser la campiona de la Volta Ciclista a Catalunya i ja l'escoltàvem aquí abans de començar la prova, doncs encara més gran el seu palmarès. És tot, bona tarda.

0: 3 del Pla Alfa, que imposa diferents mesures per l'activitat agrària. I per evitar aquesta calor tan intensa, els ramaders han començat la transhumància de vaques i cavalls cap a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè els animals puguin disposar d'aigua i pastures en condicions. Albert Vaquero, vaquer de la muntanya de Llessui.
1: És a l'espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. És una muntanya amb molta capacitat perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta.
0: A la muntanya de Llessui ja hi ha 1.500 vaques i 500 cavalls per passar l'estiu.
2: I a Girona s'amplia la xarxa de refugis climàtics per aquest estiu, Joan Sisquella.
3: Són més de 60 equipaments públics i privats climatitzats, 7 més que l'any passat, 9 parcs i jardins i 11 zones boscoses i itineraris on la temperatura és sensiblement més baixa. A més, les piscines tornen a ser accessibles de franc pels més vulnerables, coincidint amb pics de calor com l'actual. Gemma Martínez és la regidora de Serveis Ambientals.
4: Comptem amb la col·laboració un any més amb les piscines del GEC que s'obren en onada de calor, juntament amb les piscines municipals, per facilitar l'accés gratuït a persones grans, persones amb discapacitat i les seves persones acompanyants.
3: La previsió és que la xarxa de refugis climàtics estigui operativa fins a final d'agost. Entre les novetats hi ha les dependències del Servei d'Atenció a les Persones Grans, el Servei Municipal d'Ocupació, la sala d'espera de l'oficina del registre, l'estació Espai Jove, el Caixa Fòrum i també una oficina d'Endesa. A més, amplien horaris d'obertura 6 centres cívics, les biblioteques i els equipaments culturals municipals.
2: Aprendre a autoprotegir-se és el que s'ha anat repetint tot l'hivern des d'interior arran de les danes i vents intensos. Ara, però, és el que es trasllada a les escoles per evitar els ofegaments. És el missatge que llancen Protecció Civil i experts després del dramàtic ofegament de 3 adolescents a la platja de la Rabassada de Tarragona aquest divendres. Judit Huerta.
5: Fer cursos de formació a les escoles que serveixin per posar en valor la perillositat de la bandera groga, una bandera que en moltes ocasions els banyistes, sobretot si són joves, desestimen el risc que indica. I l'altra lliçó seria conèixer els perills dels corrents marítims. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
6: En aquesta formació que fem de Protecció Civil, que són unes poques hores, no dona per fer cursets de natació, per entendre'ns, però sí per traslladar aquest missatge de que a l'aigua doncs cal una sèrie de mesures preventives. Tot això forma part d'una cultura general doncs de la prevenció i de l'autoprotecció.
5: En l'autoprotecció coincideixen també alguns experts consultats. No es pot arribar a tot arreu ni tenir controlat tot el litoral català. Ramsès Martí, socorrista i expert en seguretat aquàtica, ho ha explicat al programa El Cafè d'Idees de Ràdio 4.
7: La població sovint no és conscient dels perills als quals se sotmet. I aquí està el gran problema. Cal augmentar la corresponsabilitat. L'administració, sigui local, sigui autonòmica, ens han de protegir. Però és quasi bé impossible protegir una població que no és corresponsable de la seva pròpia seguretat.
5: Recorden també als ajuntaments la necessitat d'invertir més en el servei de socorrisme.
2: Doncs més enllà de les alertes i la prudència, la calor ha coincidit també amb l'inici de vacances dels infants, que s'allargarà fins al pròxim 8 de setembre. Mentretant, moltes famílies aposten pels casals per poder conciliar. Laura Hurtado.
8: Aquest matí han començat els casals, una jornada que a l'escola Sant Martí de Poblenou s'ha viscut amb nervis i emoció entre els infants. Una alternativa que permet a les famílies conciliar, però que suposa també una gran despesa econòmica.
9: Tinc moltes ganes de venir al casal, fem esports, jocs d'aigua i dijous anirem al Tibidabo.
10: Una mica de por que anava sola a la platja, però ara estic amb els meus companys i ja no tinc tants nervis.
11: Per conciliar una miqueta ens ho hem muntat fàcil. N'hem agafat un casal que estava a prop de casa.
12: No tens cap xarxa amb qui deixar-lo. És un preu que no és assequible per tothom.
8: Xavi Florido, responsable dels casals d'estiu a Fundesplà, i defensa el seu valor pedagògic.
13: No és un moment escolar, és un espai on un temps on el lleure educatiu és el principal valor que tenim aquí. Creiem que és important perquè és establir relacions i establir aprenentatges d'una forma diferent que es fa a l'escola.
8: El preu mitjà dels casals a Barcelona és de 150 euros per setmana.
14: Edició migdia. Anna Banyeres.
2: 2:21 minuts, el diputat d'Esquerra Republicana i exconseller interior Joan Ignasi Elena defensa la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 i els desvincula de qualsevol favor polític. Avui ha declarat com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Núria Alcalà.
15: Sí, Elena ha defensat que els serveis d'assessoria jurídica de la seva consultora Sinergia van ser reals i descarta que l'Ajuntament d'Altafulla el contractés. Ha dit, ha justificat que no coneixia l'alcalde Félix Alonso, actual diputat de Sumar, i que no hi tenia cap vincle polític. De fet, l'exconseller Elena ha afegit que no exercia la política activa en el moment dels fets i que des de l'Ajuntament ningú el va avisar que els contractes

0: menors que va formalitzar no es poguessin renovar automàticament. El TCJ l'investiga juntament amb l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. Com a administradors de la consultora Sinergia, el jutge veu indicis d'un suposat fraccionament d'aquests contractes per evitar una licitació pública. Recorda que l'empresa va emetre 22 factures per valor de 25.000 euros, malgrat els informes desfavorables de l'interventora municipal. El TCJ conclou que Joan Ignasi Elena no podia ser aliè a la normativa de contractació pública. Per això, el considera, juntament amb Joan Herrera, cooperadors necessaris d'un presumpte delicte de prevaricació. Aquesta investigació es va iniciar als jutjats del Vendrell i se centra a l'època de l'alcaldia de Félix Alonso, qui està imputat al Tribunal Suprem per aquests mateixos fets.
1: La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, dona un pas més en la instrucció del cas i cita a declarar 12 testimonis, entre ells l'entorn familiar i la seva terapeuta. En concret, estan citades la parella de l'empresari i les germanes de l'acusat, Jonathan Andic, a més de l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La instructora vol concretar el paper de la psicòloga familiar i la seva possible influència en el reclam de l'herència en vida d'Isaac Andic. D'altra banda, la jutgessa intenta obtenir de primera mà qualsevol detall de la caiguda a la muntanya de Collbató, per això ha demanat a la policia científica una reconstrucció dels fets i la compareixença de dos agents de la unitat de muntanya dels Mossos. En la resolució també demana que s'identifiqui els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Andic el dia dels fets. I aquest diumenge a les 10 de la nit es va trobar un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona, segons ha pogut confirmar Ràdio 4 de fonts policials. La troballa es va produir en una estació de Badalona i de moment se'n desconeixen les causes. Els Mossos han obert una investigació per aclarir el succés. I en aquest dilluns d'executives, Esquerra s'ha referit a la declaració del diputat Joan Ignasi Elena pel cas dels contractes de l'Ajuntament d'Altafulla, Elisenda Alemany.
2: El senyor Elena sempre ha dit que està disposat, evidentment, a aclarir tot el que se li demani. Per tant, avui ha fet precisament això en aquest cas.
1: Respecte de la sentència del cas Mascaretes, insten els socialistes a no amagar-se'n. Sobre aquest cas, el líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, ha retret al president Illa que no doni explicacions sobre el seu vincle amb Koldo i Ábalos de la seva etapa com a ministre de Sanitat.
3: Però sí se le pueden pedir responsabilidades políticas por haber permitido que Ábalos, Koldo y Cerdán fueran los gestores de la venta de mascarillas en el ministerio que él dirigía. Fue él el que les permitió entrar hasta la cocina de aquel ministerio.
1: Des del PSC, Lluís Amoret, en respecte, diu, per la decisió judicial.
4: Qui hagi, òbviament, comès coses irregulars, il·legals, doncs això, qui la fa la paga. Això és, està claríssim.
1: La delegació del Govern a Catalunya ha aconseguit enllestir la tramitació d'expedients d'arrelament i altres procediments d'estrangeria que estaven acumulats des de feia més de 7 mesos gràcies al pla de xoc que el Govern central va aprovar el passat mes d'abril. L'objectiu d'aquest pla és evitar el col·lapse que es podria sumar amb el procés extraordinari de regularització. Marc Esparza.
5: S'han tramitat 47.596 expedients en diferents procediments. 40.000 han estat d'arrelament i s'han fet en 2 mesos gràcies al reforç de personal, mentre que durant tot el 2025 s'havien fet 60.000. D'aquesta manera han aconseguit deixar a zero els tràmits que ja portaven més de 7 mesos acumulats per poder estar a punt pels més de 150.000 que arribaran amb el procés extraordinari de regularització. Carles Prieto, delegat del Govern a Catalunya, recorda que són expedients de persones que venen a Catalunya a treballar.
6: Parlem, per tant, de 4 persones que ara mateix han vist que han passat d'una situació administrativa irregular a una situació administrativa en la que poden residir i treballar legalment i, per tant, doncs, crec que són notícies realment molt positives pel conjunt de la ciutadania i pels objectius que aquest govern s'havia plantejat.
5: Dels expedients extraordinaris acumulats que s'han tramitat, 9 de cada 10 han estat favorables.
1: Amb dades, el mercat hipotecari s'accelera a Catalunya. A l'abril es van signar 7.500 hipoteques per comprar un habitatge, la xifra més alta en aquest mes des del 2010 i que suposa un augment superior al 18% en comparació amb fa un any. El capital mitjà prestat pels bancs s'enfila als 195.000 euros, 20.000 per sobre de la mitjana espanyola. I tots sabem que el futbol és un fenomen esportiu i social, però per primer cop la Cambra de Comerç de Barcelona ha mesurat què suposa en termes d'activitat econòmica a l'àrea de la capital catalana, on genera un volum de negoci de 1.500 milions d'euros. euros. Climent Sabater.
7: D'aquesta activitat econòmica de 1.500 milions, el Barça és responsable del 85%, 1.300 milions, l'Espanyol del 15%, 200 milions, i 5 clubs de proximitat com el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet sumen entre tots uns 20 milions més, l'1,5% d'aquesta activitat. Entre tots donen feina a 28.000 persones, xifres que demostren l'impacte del futbol en l'economia de Barcelona, segons el president de la Cambra, Josep Santacreu.
8: Per tant, no estem parlant amb aquesta xifra només de pressupostos estrictament esportius, estem parlant doncs, de restauració, de comerç, de transport, de serveis professionals, de comunicació, turisme i ocupació local en general. No?
7: L'informe assenyala molt marge de millora en el cas dels drets audiovisuals, que en categoria federativa són d'uns 200.000 euros de mitjana i en cas de cens a segona, com ha fet el Sabadell, s'enfilen els 7 milions d'euros.
1: I en el temps de cultura, el Festival d'Art Emergent Arnau inaugura aquest dijous la seva 15a edició a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Aquest 15è aniversari, el certamen creix en artistes i espais i ofereix una cinquantena d'exposicions de més de 110 artistes emergents. Els detalls, Marta Orquín.
9: L'Associació de Galeries d'Art Contemporani organitza l'Art Nou, un festival únic a l'Estat que des de fa 15 anys pren la temperatura a la creació emergent i jove i s'ha consolidat com a porta d'entrada al món professional. Una oportunitat per als artistes menors de 35 anys que durant tot l'estiu poden exposar les seves peces i fer-se un nom al sector. Pilar Cruz és la directora d'Art Nou.
10: Per a molts és com la seva primera relació professional amb el món de l'art. I és l'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la carrera dels artistes estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional.
9: Aquest 15è aniversari, el certamen creix amb 50 exposicions a càrrec de més de 110 artistes emergents. La programació es desplegarà en una quarantena de galeries d'art i d'espais independents i 5 institucions culturals de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat.
10: Aquesta edició és un rècord perquè és el nostre 15è aniversari i ho celebrem doblant el número d'artistes i d'espais participants.
9: L'Art Nou, que se celebrarà del 25 de juny al 3 de setembre, comptarà enguany amb una major presència d'universitats, amb diverses activitats paral·leles i abordarà temes com les relacions multiespècie i amb l'entorn, l'explotació de recursos o les arts digitals.
1: I avui acabem el ritme de Remei de Calafresca. Actuen a la Festa Major de Valls, on també hi haurà concerts de Mamaduixa i Incendi. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda.